0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

feo tú. Bebe mucho, manito. Bebe, coño.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Això és Fórmula 107.9, els grans èxits a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: amb Jordi Quintana.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: lliure les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
1: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
4: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.

Hey, yo, DJ, put a needle back to the

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera.

0: Dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Bullet.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
4: Hola, soy J. Serra.

0: què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs, ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc

0: atureu-vos en un lloc segur.
1: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Escoltes Fórmula 107.9, la banda sonora de la teva vida, de la teva vida.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: 5. 107.9. Els èxits. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. La jornada pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Escoltem ara Toni Bascompte, coordinador d'Unió de Pagesos al Berguedà, en declaracions a la xarxa.
4: Venim reclamant el mateix que hem anat reclamant aquests últims anys amb les mobilitzacions, amb tota la campanya de Pagesia al Foc, però a part de tots els temes de burocràcia i competència deslleial, acords amb altres països, doncs aquest cop se'ns hi afegeix un tema de que se'ns ha encarit molt la producció dels nostres productes, sobretot per l'encariment del gasoil i tots els derivats del petroli. Llavors això va lligat a fertilitzants, a plàstics, tot el que és relacionat amb el petroli.
3: La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. I també la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar les aturades previstes per 5 jornades més del mes d'octubre. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I Renfe espera recuperar aquest dimecres alguns serveis en composició senzilla de l'alta velocitat Barcelona-Madrid després de l'incendi del dilluns en la motriu de cua d'un AVE que anava a Madrid a Figueres a l'altura de Ricla, Saragossa. La companyia mantindrà un dispositiu adaptat a les limitacions del tram afectat mentre prepara encara la retirada del tren incendiat. I amb tot també un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta hores d'ara amb retards als trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisat que l'extrema dreta s'alimenta de la por als canvis i ha defensat que la política s'ha de fer amb arguments. Ho ha dit en un acte a Brussel·les sobre Europa i prosperitat compartida, on ha reivindicat la Unió Europea com un espai de llibertat i una eina clau per generar creixement, i també ha vinculat la prosperitat a l'accés a l'habitatge i ha defensat la necessitat d'intervenir i regular el mercat per revertir la crisi actual. I un motorista de 47 anys i veí de Barcelona mort en una sortida de via a la C32 al terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Amb aquesta víctima ja són 100 les persones que han perdut la vida en guanyar les carreteres catalanes, 40 de les quals eren motoristes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
6: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
5: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
6: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
8: No te quedes atrás
7: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
8: En Top Música Nueva.
7: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí, en Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova.
8: Top Música Nova.
7: Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Abrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
2: This is a very serious message. So all of you,

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. La jornada pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Escoltem ara Jordi Castellnou, que és coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Camp, en declaracions fa uns minuts a la xarxa.
3: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
2: La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. I també la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després de que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar les aturades previstes per 5 dies més aquest mes d'octubre. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I Renfe espera recuperar avui alguns serveis en composició senzilla de l'alta velocitat Barcelona-Madrid després de l'incendi del dilluns en la motriu de cua d'un AVE que anava de Madrid a Figueres a l'altura de Ricla, a Saragossa. La companyia mantindrà un dispositiu adaptat a les limitacions del tram afectat mentre prepara la retirada del tren incendiat. Amb tot, un robatori de cable avui entre Raimat i Almacelles afecta també amb alguns retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisat que l'extrema dreta s'alimenta de la por als canvis i ha defensat que la política s'ha de fer amb arguments. Ho ha dit en un acte a Brussel·les sobre Europa i prosperitat compartida on ha reivindicat la Unió Europea com un espai de llibertat i una eina clau per generar creixement. Illa també ha vinculat la prosperitat a l'accés a l'habitatge i ha defensat la necessitat d'intervenir i regular el mercat per revertir la crisi actual. I un home d'uns 95 anys ha mort en un incendi en un habitatge del districte de Sants Montjuïc a Barcelona. El foc es va declarar ahir a la tarda en un pis situat al carrer Portbou i els bombers de Barcelona el van poder extingir al cap de poca estona sense poder fer res per salvar a la víctima. L'Ajuntament ha activat el servei d'emergències socials per tal d'atendre també els seus familiars.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. Amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Abrera celebrarà del dilluns 19 al dissabte 24 d'octubre una nova edició de la Setmana de Lactància Materna, impulsada des de la Fundació Sant Joan de Déu de Martorell i la col·laboració dels ajuntaments del Baix Llobregat Nord, amb xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. L'objectiu principal de la commemoració de la Setmana de la Lactància Materna és promoure la importància de la lactància i brindar informació i suport a les mares i famílies en relació amb aquest tema tan rellevant per a la salut i el benestar dels més petits i petites. Esther Reales és la tècnica d'Igualtat i Feminisme a l'Ajuntament d'Abrera.
6: La Setmana de la Lactància Materna s'ha consolidat com una proposta per compartir coneixements, sensibilitzar la ciutadania i generar xarxa entre professionals i famílies, contribuint a una cultura que afavoreixi una lactància informada, respectada i acompanyada. Així doncs, al llarg de la setmana s'han programat xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. El programa combina continguts relacionats amb la lactància materna amb altres aspectes vinculats a la cura, l'alimentació i al benestar dels nadons durant els primers mesos de vida, amb l'objectiu d'oferir informació rigorosa, resoldre dubtes i proporcionar eines útils en aquesta etapa.
5: La programació inclou propostes sobre alimentació saludable dels nadons, primers auxilis, joc en família, ball en porteig i contes per als més petits. Una de les novetats d'enguany és la posada en marxa d'Arrels, un nou grup d'acompanyament a la criança adreçat a famílies amb infants d'entre 1 i 3 anys. Les trobades d'aquest espai es faran els dilluns a la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpellier amb l'objectiu d'oferir a les famílies un espai per compartir experiències, resoldre dubtes i abordar els reptes de la criança. Esther Reales convida tothom a participar-hi d'aquestes activitats programades en el marc de la Setmana de la Lactància Materna de 2026.
6: Les convidem a poder participar de les diferents propostes perquè són molt variades, tenen opcions com són xerrades i tallers sobre temàtiques molt útils, que sempre generen interès per part de les famílies i que oferiran molt bon acompanyament i informació rigorosa de la mà de grans professionals, així com també propostes més lúdiques per gaudir amb els nostres infants a l'hora que fem xarxa entre famílies.
5: Algunes de les activitats programades requereixen d'inscripció prèvia. Les famílies interessades podeu consultar tots els detalls als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: El proper dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí tindrà lloc una prova de sirenes de risc químic i sonaran les dues sirenes ubicades a Abrera, al nucli urbà del Parc de l'Església i al barri de les Carpes, respectivament. En el marc dels plans de protecció civil per emergències químiques de Catalunya, es continuen realitzant les proves de sirenes de risc químic que permeten comprovar el seu correcte funcionament, familiaritzar la població amb el so de la sirena i recordar que el confinament és la mesura d'autoprotecció en cas d'accident químic. A Abrera i a la resta de municipis inclosos en els sectors químics del Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental, les sirenes s'activaran el proper dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí. A més de sentir la sirena, la població també rebrà una alerta al mòbil. A Abrera tenim instal·lades dues sirenes de risc químic ubicades al nucli urbà, al Parc de l'Església i al barri de les Carpes. A les 10 del matí del dilluns 19 d'octubre sonaran tres senyals d'un minut de durada, separats per silencis de 5 segons, que indicaran l'inici de la prova. 10 minuts més tard, a les 10:10, un senyal continu de 30 segons de durada marcarà el final. A més de sentir la sirena, la població, com deien, també rebrà una alerta al mòbil. Si ets dins d'un edifici, potser no sentiràs el so de les sirenes, ja que estan pensades per avisar les persones que són a l'exterior. Les mesures d'autoprotecció que caldria adoptar en cas d'una emergència real per risc químic són aquestes. Tancat a casa o a l'edifici més proper, és preferible que et tanquis a les habitacions més interiors. Atura els sistemes de climatització. No vagis a buscar els infants a l'escola. Informa't a través de la xarxes socials i dels mitjans de comunicació i no sortis fins que no ho comuniquin les autoritats o fins que no sentis el senyal de final d'alerta. En una situació d'emergència, si necessites ajut, has de trucar al 112 i també pots contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981.
4: Abrera Informació. Informació de serveis.
5: El Servei Municipal d'Aigües d'Abrera ha informat que a motiu d'uns treballs de reparació i millora a la xarxa d'aigua, avui dimecres 14 d'octubre, a partir de les 9 del matí i fins a la finalització dels treballs, es tallarà el subministrament d'aigua a diversos carrers del nucli urbà d'Abrera. Concretament, afectarà el passatge de Casamada, els números imparells, el carrer de Casamada 2, el carrer 9, els números 2, 4, 6, 8, 12 i 14, i l'empresa Hieros Molina. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les veïnes i veïns afectats per aquest tall, disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Obrera. Marquem la diferència.

0: de proximitat.
1: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
1: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, les diferents columnes ja han iniciat el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com ara els costos disparats dels preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Escoltem ara Jordi Castellnou, coordinador d'Unió de Pagesos del Baix Camp, en declaracions avui a la xarxa.
3: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona, i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
2: De fet, la concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. I també la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar així les aturades previstes per 5 dies més aquest mes d'octubre. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I Renfe espera recuperar aquest dimecres alguns serveis en composició senzilla de l'alta velocitat Barcelona-Madrid després de l'incendi de dilluns en la motriu de cua d'un AVE que anava de Madrid a Figueres a l'altura de Ricla, Saragossa. La companyia mantindrà un dispositiu adaptat a les limitacions del tram afectat mentre prepara la retirada del tren incendiat. I en aquest sentit, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards als trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisat que l'extrema dreta s'alimenta de la por als canvis i ha defensat que la política s'ha de fer amb arguments. Ho ha dit en un acte a Brussel·les sobre Europa i prosperitat compartida, on ha reivindicat la Unió Europea com un espai de llibertat i una eina clau per generar creixement. Ella també ha vinculat la prosperitat a l'accés a l'habitatge i ha defensat la necessitat d'intervenir i regular el mercat per tal de revertir la crisi actual. I un home d'uns 95 anys ha mort en un incendi en un habitatge del districte de Sants-Montjuïc a Barcelona. El foc es va declarar ahir a la tarda en un pis situat al carrer Portbou i els bombers de Barcelona el van poder extingir al cap de poca estona sense poder salvar la vida de l'home.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso C.C. Tenas impulsa un taller de música inclusiva adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el mes de novembre a l'Aula de Música de l'Escola Josefina Ibáñez d'Abrera. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal abrera.cat. Julia Mirto és la regidora d'Acció Social.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació C.C. i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
5: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 4:45 a 6 de la tarda o de 6 a 8:15. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional. I està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, i que tinguin interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció, com deien, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC, amb l'objectiu l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral i per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció social de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
4: Abrera Informació, esports i benestar.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i esports i benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció a la primera sessió que tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els següents requisits: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats i portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació, podeu contactar amb el camp presencialment al passeig de l'estació 24 bis, trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. També a través del monitor o monitora referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals, tant dins com fora del municipi.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984 de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera. I per a la representació i també per a la representació teatral de l'obra Viernes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la Sala Municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'un a tres anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615 856779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat.
4: Abrera Informació. Informació de serveis.
5: El Servei Municipal d'Aigües d'Abrera ha informat que a motiu d'uns treballs de reparació i millora a la xarxa d'aigua, avui dimecres 14 d'octubre, a partir de les 9 del matí i fins a la finalització dels treballs, es tallarà el subministrament d'aigua a diversos carrers del nucli urbà d'Abrera. Concretament, afectarà el passatge de Casamada, els números imparells, el carrer de Casamada 2, el carrer 9, els números 2, 4, 6, 8, 12 i 14 i l'empresa Hieros Molina. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les veïnes i veïns afectats per aquest tall, disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
0: Joe.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació s'ha enfilat fins al 4,9%, confirmant l'indicador avançat publicat a principis de mes. L'INE assenyala com a principals factors de l'encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes han iniciat aquest matí el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta a l'AP7 entre Torredembarra i la Pobla de Montornès en sentit Barcelona i també a la 2 a Ribera d'Ondara en sentit Barcelona. A banda, també un accident deixa la via completament tallada, la C14Z Artesa de Segre, i també un altre accident, en aquest cas a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un carrer tallat en sentit Barcelona. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar, volíem dir, les aturades previstes per a 5 jornades més durant aquest mes. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats encara després de l'incendi d'un tren el dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, també un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta des de primera hora amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I, de fet, Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, les Garrigues. El robatori, produït la matinada del dissabte, va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven fugir en un vehicle.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera informa que el període d'exposició pública del cens electoral amb motiu de les eleccions generals, que se celebraran el diumenge 29 de novembre de 2026, serà del 12 al 19 d'octubre. Atès que el 12 d'octubre és festiu, els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin poden consultar les llistes provisionals del cens electoral del dimarts 13 d'octubre al dilluns 19 d'octubre, amb dos inclosos. Per realitzar la comprovació i presentar reclamacions, si s'escau, durant aquest termini, cal personar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Abrera, la plaça de la Constitució 1, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres de 2:15 a 5:00 a 7:00, i presentar el document nacional d'identitat, el passaport o el permís de conduir. D'altra banda, ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. La petició es pot fer fins al dijous 19 de novembre inclòs, tant per internet com presencialment al web o qualsevol oficina de Correos Espanya. Per fer el tràmit en línia, cal acreditar la identitat mitjançant signatura electrònica. Dilluns 9 de novembre començarà l'enviament de la documentació als electors i electores i dimecres 25 de novembre serà l'últim dia per dipositar el vot per correu. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Infància.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria d'Infància, s'impulsa un nou grup d'acompanyament a la criança anomenat Arrels, adreçat a mares i pares amb infants d'entre 1 i 3 anys. Aquesta iniciativa ofereix un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre famílies, conduït per una professional especialitzada. Amb Arrels es vol donar continuïtat a l'acompanyament iniciat amb la Llevo i oferir a les famílies d'Abrera un espai de trobada, escolta i suport durant els primers anys de vida dels seus infants. El grup té com a objectiu acompanyar les famílies en aquesta etapa vital, fomentant l'intercanvi d'experiències, el suport mutu i la creació de vincles entre les persones participants. Sentim la tècnica d'igualtat a l'Ajuntament d'Abrera, Esther Reales.
5: Amb la voluntat de poder continuar acompanyant a les famílies més enllà del primer any de vida dels seus nadons, tal i com ja portem realitzant amb l'espai familiar de la Llavor, es proposa aquest nou grup per famílies amb infants en l'etapa 2 a 3 anys. Aquesta etapa està plena de grans descobertes i transformacions, tant pels infants com per les seves famílies. És un moment en què apareixen nous reptes, preguntes i necessitats, i en la qual continua sentint-nos acompanyades i en xarxa pot esdevenir un gran suport. Arrels és un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre mares i pares i conduïda per una professional on poder donar sentit als processos propis d'aquest moment vital i acompanyar-los des d'una mirada respectuosa i conscient.
4: Les sessions es duran a terme a l'Escola Bressol Municipal Montpetit en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. Esther Real també explica quins són els temes que s'abordaran en aquestes sessions.
5: Si la llavor representa l'inici de la vida, Arrels simbolitza tot allò que es va consolidant, la identitat, la seguretat, els vincles i les bases que permetran als infants créixer amb confiança. D'aquesta manera, al llarg de les trobades abordarem qüestions com l'acollida de les emocions, les primeres separacions, com la reincorporació laboral o l'inici de l'escola bressol, els límits que cuiden i afavoreixen la llibertat, l'autonomia real, la construcció de la identitat, la relació amb el propi cos, els processos d'autoregulació com l'alimentació, la son, el control d'esfínters o deixar el xumet, així com el contacte i la socialització entre infants. També s'hi acollirà tot allò que implica l'aventura de criar, els dubtes, les vivències, la diversitat familiar i la importància de sostenir-nos mútuament fent xarxa i tribu.
4: L'activitat és gratuïta i per participar-hi cal formalitzar la sol·licitud d'inscripció mitjançant instància a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb la Regidoria d'Infància al telèfon 93 770 2911 o bé a través del correu electrònic infancia@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. A motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'aquest mes d'octubre, si censes el teu gos o gata a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres també de 2 quarts de 5 a 7. Trobaré tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: A la vez con la mau que es un escándalo. Llamar punk y ya es poco, no te bando.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés a les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte de tercers països. I l'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. L'INE assenyala com a principals factors d'aquest encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes estan arribant ja a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per tal de decidir barems de compensació. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalment a la plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta alguns punts, a l'AP7 concretament a Parets del Vallès. A banda, també un accident a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la B20 a Nus de Trinitat i una altra a la P2 a Barberà de la Conca. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen encara retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa la via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu similar al d'ahir, mentre prepara encara la retirada del tren incendiat. I, de fet, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Aquest diumenge 18 d'octubre, la Sala Municipal d'Abrera acollirà l'espectacle familiar de titelles bruixanteris, una activitat gratuïta adreçada a famílies amb infants a partir de 5 anys, al marc de la commemoració del Dia Internacional de la Nena. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de les regidories d'Igualtat i Infància, s'ofereix aquesta proposta cultural i familiar que convida a reflexionar sobre la convivència entre la tradició i la modernitat. L'espectacle bruixanteris tindrà lloc aquest diumenge 18 d'octubre de 12 a 1 a la Sala Municipal d'Abrera. L'activitat és gratuïta i està adreçada a famílies amb infants a partir de 5 anys. La història explica com una bruixa cria una nena òrfana i li transmet la saviesa dels antics coneixements. Quan la nena creix i queda captivada pel món digital, les seves diferències les portaran a un conflicte inesperat. Només la mort que les uneix les ajudarà a retrobar-se i a descobrir que la tradició i la modernitat poden conviure de la mà. L'espectacle és gratuït i per assistir-hi cal reservar l'entrada a través del web abrera.cat. L'any 2011, l'Assemblea General de les Nacions Unides va establir l'11 d'octubre com el Dia Internacional de la Nena, amb l'objectiu de crear consciència de la situació de les nenes arreu del món i reivindicar els seus drets. Arreu s'organitzen actes per donar i conèixer la doble discriminació que pateixen milions de nenes de tot el món per motius de gènere i edat. Des de l'any 2018, des de l'Ajuntament d'Abrera es programa alguna activitat específica per poder commemorar i visibilitzar aquesta diada. Abrera es suma a mostrar el desig perquè totes les nenes puguin créixer i viure lliures de limitacions o violències per així poder desenvolupar tot el seu potencial i el dret a una vida en igualtat d'oportunitats.
0: Abrera Informació. Salut.
3: Aquesta setmana ha arrencat la segona fase de la campanya de vacunació de tardor, que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19, impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària d'Abrera, per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents a residències de gent gran i centres d'atenció de la discapacitat, persones de 80 anys o més, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris, infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obre progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada. Persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, personal dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del cap d'Abrera recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Per concertar visita, podeu adreçar-vos presencialment a les instal·lacions del CAP d'Abrera al carrer Manresa 9 o al servei de pediatria situat al centre polivalent del Rabato, trucant al telèfon 93 326 8901 per als adults o al de pediatria al 93 001 2340 o a través de l'aplicació La Meva Salut.
0: Abrera Informació. Entitats. Salut.
3: El 19 d'octubre és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una jornada per sensibilitzar sobre el tipus de càncer més freqüent en dones. L'Ajuntament d'Abrera es fa ressò de la commemoració i agraeixen a les persones voluntàries de la Junta Local d'Abrera, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, la gran tasca solidària que realitza durant tot l'any per recaptar fons per a la investigació. I la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminaran de color rosa per a la commemoració. Com cada any, Abrera acollirà aquest diumenge 18 d'octubre, d'11 a 2 quarts de 2, una nova jornada solidària organitzada per la Junta Local d'Abrera, de l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Associació Vikingos dels 600 del Baix Llobregat, amb la col·laboració de l'Ajuntament. A motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama es durà a terme el tradicional viatge solidari en el marc de la 24a trobada de cotxes clàssics. El donatiu és d'un euro i també hi haurà venda de merchandatge. Tota la recaptació es destinarà a la lluita contra el càncer de mama. Maribel Vargas és la presidenta de la Junta Local d'Abrera.
4: Des de la seu local d'Abrera de l'Associació Espanyola contra el Càncer, us convidem aquest diumenge, dia 18, de 10 a 2, a fer un viatge solidari. Sé que la majoria de vosaltres ja sabeu com funciona això. Per un euro pots triar un cotxe clàssic dels Vikingos dels 600 i donar un passeig per Abrera. Us volem convidar des d'aquí, des de Ràdio Abrera, a tots els oients d'Abrera i de la comarca. Us esperem a tots.
3: L'objectiu de la commemoració del Dia Mundial del Càncer de Mama és conscienciar la població de la importància del diagnòstic precoç del càncer de mama per guanyar la lluita contra aquesta malaltia, que esdevé el tumor més freqüent en dones arreu del món. La detecció precoç permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. Per això, des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera i d'acord amb les recomanacions de diversos organismes internacionals, es recomana a les dones d'entre 50 i 69 anys dur a terme una mamografia cada dos anys.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
3: Des d'Òmnium Cultural a Abrera, juntament amb el Consorci per la Normalització Lingüística d'Abrera i la Figaflor, llibreria, espai cultural i creatiu, aquest curs es reprèn la proposta de pràctica del català Xerrem, que té l'objectiu de potenciar la cohesió social al municipi, facilitant sobretot l'aprenentatge de la llengua catalana a totes les persones que desitgin començar a aprendre-la. Les activitats, que es donaran a terme cada trimestre, aniran variant segons el nivell que vagin adquirint les persones que assisteixin a les activitats, i es desenvoluparà els divendres d'11 a 12. Per a més informació podeu contactar amb la Figaflor Llibreria Espai Cultural a la plaça de Rafael Casanova 3 a través del WhatsApp 681 06 40 41 o al perfil d'Instagram lafigaflor.llibreria.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
3: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Bufes, Ràdio Obrera.
1: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
2: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
1: Bricocentro Abrera. Centro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT, al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte.

0: més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
1: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
2: Vols més clients? Vols més visibilitat?
3: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
2: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
3: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
2: Si tens un negoci a la comarca,
3: aquest és el teu moment.
2: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Tu siempre fuiste el lío.
1: Radio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió els afectats ja no hauran de pagar 5 milions d'euros que els reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat més de 4 milions en fiances. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés de les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte als tercers països. I centenars de pagesos catalans han sortit aquest matí amb tractors i autobusos cap a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector, i de fet ja estan arribant alguns a la capital catalana. La mobilització convocada per Unió de Pagesos denuncia l'augment del preu del gasoil, els fertilitzants i els adobs, així com la dificultat de vendre per sobre dels costos de producció. La convocatòria, que estava prevista en un primer moment a les 12, s'ajorna fins a 12:45 a la delegació del Govern Central per tal que arribin totes les columnes que encara estan de camí. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori, produït la matinada del dissabte, va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera celebrarà del dilluns 19 al dissabte 24 d'octubre una nova edició de la Setmana de la Lactància Materna, impulsada des de la Fundació Sant Joan de Déu de Martorell i la col·laboració dels ajuntaments del Baix Llobregat Nord, amb xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. L'objectiu principal de la commemoració de la Setmana de la Lactància Materna és promoure la importància de la lactància i brindar informació i suport a les mares i famílies en relació amb aquest tema tan rellevant per a la salut i el benestar dels més petits i petites. Esther Reales és la tècnica d'Igualtat i Feminisme a l'Ajuntament d'Abrera.
5: La Setmana de la Lactància Materna s'ha consolidat com una proposta per compartir coneixements, sensibilitzar la ciutadania i generar xarxa entre professionals i famílies, contribuint a una cultura que afavoreixi una lactància informada, respectada i acompanyada. Així doncs, al llarg de la setmana s'han programat xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. El programa combina continguts relacionats amb la lactància materna amb altres aspectes vinculats a la cura, l'alimentació i el benestar dels nadons durant els primers mesos de vida, amb l'objectiu d'oferir informació rigorosa, resoldre dubtes i proporcionar eines útils en aquesta etapa.
4: La programació inclou propostes sobre alimentació saludable dels nadons, primers auxilis, joc en família, ball en porteig i contes per als més petits. Una de les novetats d'enguany és la posada en marxa d'Arrels, un nou grup d'acompanyament a la criança adreçat a famílies amb infants d'entre 1 i 3 anys. Les trobades d'aquest espai es faran els dilluns a la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpellier petit, amb l'objectiu d'oferir a les famílies un espai per compartir experiències, resoldre dubtes i abordar els reptes de la criança. Esther Reales convida tothom a participar-hi d'aquestes activitats programades en el marc de la Setmana de la Lactància Materna de 2026.
5: Les convidem a poder participar de les diferents propostes perquè són molt variades, tenen opcions com són xerrades i tallers sobre temàtiques molt útils, que sempre generen interès per part de les famílies i que oferiran molt bon acompanyament i informació rigorosa de la mà de grans professionals, així com també propostes més lúdiques per gaudir amb els nostres infants a l'hora que fem xarxa entre famílies.
4: Algunes de les activitats programades requereixen d'inscripció prèvia. Les famílies interessades podeu consultar tots els detalls als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: El proper dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí tindrà lloc una prova de sirenes de risc químic i sonaran les dues sirenes ubicades a Abrera, al nucli urbà del Parc de l'Església i al barri de les Carpes, respectivament. En el marc dels plans de protecció civil per emergències químiques de Catalunya, es continuen realitzant les proves de sirenes de risc químic que permeten comprovar el seu correcte funcionament, familiaritzar la població amb el so de la sirena i recordar que el confinament és la mesura d'autoprotecció en cas d'accident químic. A Abrera i a la resta de municipis inclosos en els sectors químics del Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental, les sirenes s'activaran el proper dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí. A més de sentir la sirena, la població també rebrà una alerta al mòbil. A Abrera tenim instal·lades dues sirenes de risc químic ubicades al nucli urbà, al Parc de l'Església i al barri de les Carpes. A les 10 del matí del dilluns 19 d'octubre sonaran tres senyals d'un minut de durada, separats per silencis de 5 segons, que indicaran l'inici de la prova. 10 minuts més tard, a les 10:10, un senyal continu de 30 segons de durada marcarà el final. A més de sentir la sirena, la població, com deien, també rebrà una alerta al mòbil. Si ets dins d'un edifici, potser no sentiràs el so de les sirenes, ja que estan pensades per avisar les persones que són a l'exterior. Les mesures d'autoprotecció que caldria adoptar en cas d'una emergència real per risc químic són aquestes. Tancat a casa o a l'edifici més proper, és preferible que et tanquis a les habitacions més interiors. Aturar els sistemes de climatització, no vagis a buscar els infants a l'escola, informa't a través de la xarxes socials i dels mitjans de comunicació i no sortis fins que no ho comuniquin les autoritats o fins que no sentis el senyal de final d'alerta. En una situació d'emergència, si necessites ajut, has de trucar al 112 i també pots contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Centenars de pagesos catalans estan arribant amb tractors i autobusos a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector i, de fet, ja estan arribant a la capital catalana. La convocatòria que estava prevista per les 12 del migdia s'ha hagut d'ajornar per tal que doni temps a que arribin totes les columnes dels diferents punts del territori. En aquests moments, quina és la situació, Carina Vallvé? Bon dia.
3: Bon dia, fa una mitja hora que han entrat els primers dels 200 sectors que s'espera que arribin aquí a Barcelona en aquesta protesta pagesa que reclama polítiques estructurals, com ara ajudes directes de 17.000 euros per explotació per feres viables i un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
3: La tracturada es troba ara mateix en la delegació del govern espanyol a Barcelona, però caminarà fins al Departament d'Agricultura i al Palau de la Generalitat a Pla de Sant Jaume.
2: Gràcies, Carina. I el Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen avui retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa la via. Adif confia a restablir a principis de la setmana vinent la circulació normal per les dues vies. Escoltem ara Antonio Carmona, coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif.
5: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
7: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso C.C. Tenas impulsa un taller de música inclusiva adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el mes de novembre a l'Aula de Música de l'Escola Josefina Ibáñez d'Abrera. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal abrera.cat. Julia Mirto és la regidora d'Acció Social.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació C.C. i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
7: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 5:45 a 6:00 p.m. o de 6:00 a 8:15 p.m. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional. I està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, i que tinguin interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció, com deien, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC, amb l'objectiu l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral i per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció social de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
6: Abrera Informació, esports i benestar.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i esports i benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció a la primera sessió que tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al Camp de Futbol Municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els següents requisits: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats i portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP presencialment al passeig de l'estació 24 bis, trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. També a través del monitor o monitora referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants a la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals, tant dins com fora del municipi.
6: Abrera Informació. Activitats.
7: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984 de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat a motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Viernes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la Sala Municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al Camp de Futbol Municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molki Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615 85 6779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. radioabrera.cat Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat

0: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. El amor.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les dues. Us parla Anna Gasol. Centenars de pagesos catalans estan arribant aquest migdia a Barcelona amb tractors i autobusos per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector. La mobilització, convocada per Unió de Pagesos, denuncia l'augment del preu del gasoil, els fertilitzants i els adobs, i també la dificultat de vendre per sobre dels costos de producció. Segons el sindicat, hi participen més de 1.000 persones i està previst que arribin a la capital catalana uns 200 tractors. La concentració prevista inicialment a les 12 del migdia davant de la delegació del govern espanyol s'ha ajornat per donar temps a l'arribada de totes les columnes. Els manifestants preveuen iniciar una marxa fins al Departament d'Agricultura i acabar a la plaça Sant Jaume. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, assegura que el sector està disposat a mantenir les mobilitzacions fins a aconseguir millores.
2: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals, avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem, i aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
1: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres des de Brussel·les el vot útil de cara a les eleccions del 29N. Illa ha dit que observa amb respecte les negociacions dels partits a l'esquerra del PSOE, però ha apel·lat a anar al que és segur. També s'ha referit al baròmetre del CEO i ha admès preocupació per l'ascens d'Aliança Catalana. El president ha assegurat que les enquestes són un estímul per continuar treballant i ha defensat l'acció del govern per donar resposta als problemes dels catalans. I el Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió, els afectats ja no hauran de pagar els 5 milions d'euros que el reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat més de 4 milions en fiances. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma es conforma al dret europeu. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa una via. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
5: El proper dissabte 31 d'octubre, Halloween tornarà a omplir Abrera de terror, misteri i esperem que molts en surts amb una nova edició del passatge del terror de la comissió de Halloween. Enguany la proposta porta per títol La piràmide maldita, una aventura ambientada a l'antic Egipte. I per donar-nos tots els detalls ens acompanyen avui a l'entrevista del dia la Rosana Borja i la Mar Brulles, integrants de la comissió de Halloween. Bon dia a les dues.
6: Hola, bon dia.
5: Bé, doncs en primer lloc, aquest any, com deien, ens endinseu en el món de l'antic Egipte, amb la piràmide maldita, que ens trobarem a l'entrar en aquest passatge.
6: Ai, pues el Egipto, Egipte en tota la seva intensitat, intentarem. Estem treballant molt, molt perquè entris i realment creguis que estàs a dintre d'una piràmide.
5: De fet, això, la història que heu preparat enguany, què és el que podem avançar? Hi haurà algun misteri que els participants hauran de descobrir? Què podem avançar? Que ja sabem que tot això, la forma de conèixer-ho és anar a veure-ho, però...
7: Avançar no es pot avançar res, vull dir, perquè és que... No podem dir res perquè a veure, bueno, són decorats, molt treballats com sempre i molt, molt elaborat. Llavors, s'ha de veure, vull dir...
5: Mòmies, ambientació egíptia, com heu treballat doncs, tot aquest tema de l'ambientació i una que anem canviant cada any, no? Perquè sempre el túnel del terror, sempre el mateix, cada any feu
6: cada nova... any intentem un nou tema, ens en deixem la ment.
7: El complicat és trobar un tema i que sigui factible per fer-ho, clar.
6: Sí, clar, perquè si, bueno, tots els temes es poden portar a la part de terror, no? Però clar, sempre pensem, però que sigui guai de veure, que tingui pues, això, una bona decoració i...
7: Que jo crec que si es pregunta a la gent que entra i quan surt li preguntes el que ha vist, segur que ha dit que no han vist res. Però hi ha gent que només va a veure, només també no passa por ni res, només va a veure el decorat i perquè bueno, que està, també està bé, vull dir, cadascú que entri per fer el que vulgui, vull dir que és així.
6: Perquè de fet és molta feina, sempre ho diem, la que hi ha darrere. Sí. Quant de temps porteu treballant-hi?
7: Bueno, comencem el juliol ja amb reunions amb l'Ajuntament, amb nosaltres, per, bueno...
6: per saber el tema que agafem, el que no agafem, per no repetir. Llavors, sí, des del juliol normalment ja comencem. I comencem a buscar gent, que clar, perquè no som...
7: Col·labori.
6: Som quatre a la comissió, però som molta gent la que està ajudant i col·laborant i després actuant.
5: Quanta gent heu aplegat aquest any?
7: Bueno, doncs aquest any ja està bastant bé, eh? Jo crec que entre, sí, 15-20, sí, han volgut col·laborar. N'hi ha gent que només col·labora per muntar decorats perquè no volen sortir, que tot és respectable, i n'hi ha gent que al final venien per les nenes i al final surten ells també, vull dir que
6: sí.
7: Al final s'han involucrat, que està molt guai.
5: El cartell recomaneu que és una activitat a partir dels 12 anys. Sí. Això també com organitzem i com ho muntem ja.
6: Sempre ho recomanem, tots els anys recomanem i tots els anys no ens fan cas i tots els anys surten nens que els hem de treure a mig camí del túnel perquè no aguanten, perquè sempre diem que no és un túnel infantil i que és un túnel que no és per fer riure, és per fer por. Llavors realment nosaltres volem fer por. Ara, si els nens volen entrar, els deixarem entrar, però clar...
7: Però que no és necessari que els pares obliguin, ho dic, per, bueno,
6: sí,
7: ho dic
6: exacte,
7: així, però,
6: així,
7: perquè
6: també.
7: És que sembla que n'hi ha nens que no volen entrar, però els pares, vinga, entra, no sé què, que no passa res. No, no, si no volen entrar, nosaltres tenim fora, que no sé si m'ho preguntaràs com cada any, però tenim fora doncs, unes taules per pintar per als nens que no volen entrar, que, nosaltres els que guardem, bueno, els... Estan allà amb nosaltres, vull dir, no? Mentre
6: sí,
7: els pares volen entrar.
6: Tenim una gent que els hi vigila, els tenen coses per pintar perquè s'entretinguin mentre els pares estan a dintre, vull dir, no cal que els nens entrin per no deixar-los sols, és que no estan sols. Però clar, és el que diu la Mar, obligar els nens perquè ja no passa nada, pues sí que passa, perquè tindràs un traumita ahí ja per sempre.
7: Total.
6: Traumita.
5: Però per això sempre és la possibilitat dels pares, les mares,
7: clar.
5: Vull dir, que ho tinguem en compte
6: sí.
5: Perquè...
6: I també hi ha que ens expliquen que volen entrar els nens i els pares no, perquè no volen, perquè tenen por, que també n'està esto, que també es poden quedar els pares pintant a fora, que no passa res.
5: I també important, horaris. Quan funcionarà entrades, sortides, pausa de descans, que també ho diem cada any. Quins són els horaris per aquest any?
7: Es comença, bueno, és el mateix horari que sempre, de 6:30 a 12:30, i de 9 a 9:30 pararem per sopar nosaltres i per descansar en el lavabo. Tot el tema, descansar una miqueta, estem mitja hora. Després reanudem i ja fins que s'acabi tot, que s'acabi la cua i s'acabi tot. Perquè normalment acabem, no és a les 12:30, pum, sinó que intentem que entri tothom.
6: A les 12:30 tallem cua, diguéssim.
7: Sí.
6: I llavors el que ens costi d'entrar tota la gent que queda a la cua, doncs la 1 o la 1:15 o... Però sí, clar, hem de posar una hora de que acabi, perquè si no estaríem tota la nit i tenim ja una edat que portem molt de temps fent això.
5: El donatiu per poder entrar al túnel del terror són 2 euros,
7: el mateix
5: sí. També recordar com es podran comprar aquests tíquets, com ho organitzeu,
6: aquest
5: que
6: any,
5: molta gent com ho
6: l'any passat vam voler innovar fent la compra anticipada, no va sortir bé. No per res, sinó perquè va ser un lío. La gent anava
7: no
6: a la cua, com sempre, no es va enterar, no teníem gent prou per informar i es van liar. I arribaven al principi i no tenien les entrades comprades. Vull dir que tornem a fer el de sempre. Es compra l'entrada i s'entra. Però sí que farem una única cua per comprar entrada i llavors seguiran fins que puguin entrar a fer el... No era entrar, compro l'entrada i entro, sinó que compro l'entrada, segueixo cua i ja entraré quan em toqui. Ho hem fet així, a veure si així ja se queda així la cosa. Però sí, és l'única... Hem tret la compra anticipada, l'has de comprar allà.
5: O sigui, comprem d'anar, anar allà, comprar l'entrada. A partir de l'hora d'inici es podran comprar una miqueta abans.
6: Com una miqueta abans, no? Bueno, començarem no. a les 6 o així, que la gent vagi fent cua. A veure, estem no... per
0: sí, concedir. Normalment no fem compra de que obrim mitja hora abans ni res, perquè és que la veritat és que anem super justos d'horari de maquillatges, de coses i tal. Llavors, a les 6:30, la gent que està fent cua allà per comprar l'entrada, doncs 6:30 s'obre, compra entrada, clar, i serà els primers perquè no n'hi ha cua. Saps el que vull dir? O sigui, que serà així. A les 6:30 n'hi ha gent que ve abans, però si venen abans estaran just a l'entrada de comprar l'entrada, vull dir, no...
6: A la
0: no
6: guixeta, a la taquilla, vamos.
0: A la taquilla, no a l'entrada del...
5: De quina edició estem parlant ja del Túnel del Terror?
0: Jo crec que la novena, o així.
6: Sí.
0: Les tindria de comptar, però jo crec...
5: Per 7, 8?
0: Sí.
5: Podem dir ja una activitat totalment 7, consolidada.
0: 7, 8 o 9, no sé. Jo crec que així.
5: Consolidada, esperada. Teniu aquesta sensació, vosaltres? Ho noteu, aquesta expectació per l'arribada del Halloween?
6: Sí, perquè a mi, per exemple, em pregunta molta gent a la feina. Però feu alguna cosa? Però el feu? Sí, l'estem preparant. Però el fareu? Perquè, ui, els meus nens... Perquè... Sí, vull dir, la gent no... Bueno, almenys jo la sensació que tinc és que sí.
0: Sí, jo crec que...
6: Home, de fet, 1.500 entrades que venem cada any, jo crec que sí, la gent espera.
5: Això també cada cop és més difícil pujar al nivell, perquè entenem que intenteu d'alguna manera anar reinventant-vos dintre de...
0: I és complicat, això, perquè és molt complicat. És que, clar, dius què faig? És que faig?
6: Hemos hecho zombies, hem fet dos vegades pues, els personatges clàssics de la niña de l'exorcista, el no sé què, hem fet Castillo, hem fet Disney, hem fet pel·lícules de pesadilles, hem fet Hospital. Clar, i dius què hago? Clar, llavors...
0: I sempre que diem un tema, sempre els companys, bueno, els que surt, dir este tema és super complicat. I què va? I al final, bueno, què va, sí que és complicat, tot és complicat, però al final és una passada, perquè la gent es busca unes històries i es munten unes històries que...
6: De fet, el tema d'Egipte ja feia un parell d'anys o tres que estava allà a la butxaqueta, però dèiem, buah, és que això per fer decorats, buah, però aquest any hem dit, vinga, va. I, sí, però està quedant xulo.
0: Sí,
5: que a dues setmanes de Halloween podem dir que està ja tot cuint, tot bullint, tot preparant, ja tot gairebé a punt.
6: Estem esperant que ens acabin de donar espai a la Casa de Cultura per començar ja a fer els passadissos i muntar tots els decorats, que és el que s'està fent, però ja no hi cabem.
0: No
6: hi cabem a l'espai que tenim, el que hi ha.
0: Bueno, perquè és un espai que és... Clar, que és de molta gent, vull dir, que fan moltes activitats dintre, llavors, clar, hem d'ajustar-nos pues, als horaris que normalment podem. I jo crec que podem començar a posar teles i 17-18, totes les tardes allà.
5: Doncs, encara que tothom ho tingui marcat al calendari, també importa recordar per què aquest any no s'hauria ningú de perdre aquest túnel del terror. Tornem a recordar la piràmide maldita, ens traslladem a l'antic Egipte sense sortir d'Abrera.
6: Home, és que aquest any és que entre la gentada que som i lo curradíssim que està i que tothom té moltes ganes d'espantar, que és lo millor... Perquè que tinguis ganes d'espantar és donar molts motius perquè... A por él. Llavors tothom tenim moltes ganes. I com que hi ha gent nova, té moltes més ganes. Llavors ens ho... No es lo passa.
0: Sí.
6: Que sempre tenim, Però clar.
0: Sí, bueno, jo què sé. És que aquest... No sé. Jo, per exemple, tinc... Sempre tens preferits, no?, de túnels que has fet. Jo, per exemple, el meu preferit és el del Castillo Medieval. Però este ja veremos, si no se supera les expectatives.
6: Sí, sí. De fet...
0: Perquè, la veritat, tu vindràs?
5: Jo soc de l'equip dels els pares que trien els nens. Doncs, però
0: bueno, has d'entrar.
5: He entrat en algun... Sí.
6: Tenim el cas
5: contra mi voluntat.
6: Tenim el cas d'una nena...
5: Però he de dir
6: que des de petita ha volgut entrar, ha entrat amb el pare perquè la mare no vol entrar... I aquest any té l'edat mitjanament de poder ja
0: sí,
6: actuar sortir. I han entrat els pares només per acompanyar la nena, perquè clar, és una menor i han d'estar els pares encara que estigui només decorant, i al final els pares també s'impliquen a actuar. O sigui, ens encanta el plan aquest de que des de petits ho han vist, els hi ha agradat i ara que puc entro. I buah, és una passada.
3: Doncs segur que això continua creixent i continuen ara, de moment esperem que arribi el 31 d'octubre per poder veure tot això que heu preparat, per passar una mica de por.
6: Tu passes amb també les llums enceses, Anna.
3: I res, des de Ràdio Abrera doncs continuarem informant, tornem a recordar aquest dissabte 31 d'octubre a partir de 6:45 de la tarda fins a 1:45. Doncs aquest túnel del terror, la piràmide maldita, de la mà de la comissió de Halloween d'Abrera, Rosana Borja, Mar Brulles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
6: Moltes gràcies.
8: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
11: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
12: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
11: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
12: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
11: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
12: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
13: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
11: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
13: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
11: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
14: Què escoltes al mòbil?
15: Ràdio Abrera.
14: Ràdio Abrera?
15: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
14: En directe?
15: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
14: No.
15: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
14: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
16: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: A Abrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí en un manifest que han llegit davant de la delegació del govern espanyol. El sindicat Agrari Unió de Pagesos demana ajut econòmic d'emergència per a la pagesia afectada per efectes climàtics, augment dels costos o els preus baixos, que podria anar entre els 17.000 o els 8.500 euros segons el tipus d'explotació. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, en parla.
2: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
1: A mig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Escoltem el president.
3: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer comunitari. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats.
1: I el Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol. I ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord. S'han suspès les aturades previstes per avui i 100 dies d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen en els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que decidirà el guanyador la Fira de Montjuïc enguany amb rècord de participació 1.424 novel·les.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 del matí al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
0: Abrera Informació, Acció social.
5: Drets de la ciutadania.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena s'impulsa un taller de música inclusiva, TAMI, adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el proper mes de novembre a l'aula de música de l'Escola Josefina Ibáñez. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
4: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 6:45 a 6 de la tarda o de 6 a 6:45 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena amb l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984 de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera i per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el proper dilluns 19 d'octubre amb sessions setmanals en horari de 3 a 4:45 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027 dirigit a persones de més de 60 anys. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera. A més, el Molki Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2:15 de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-85-67-79. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Milán Salcedo Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
7: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
8: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Brera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a brera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem a Brera.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: La millor música d'ara i de sempre la trobes a la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança, una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben de, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al juliol. El president de la Generalitat des de Brussel·les ha celebrat que s'imposi la convivència.
3: Ho veuré lògicament bé i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
1: L'Ajuntament de Barcelona controla de manera remota tot l'enllumenat públic de la ciutat. La telegestió és una realitat després que els últims 4 anys s'hagi treballat de forma intensa per connectar amb fibra òptica i GPRS els quadres elèctrics de comandament amb un centre de control. El sistema actual permet actuar telemàticament a prop dels 2.500 quadres de llum. I els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge del Cap de Torelló. Els fets van tenir lloc a les 12 de la nit, ahir a la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o una agressió gratuïta. I el Barça, que aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions, a la Champions masculina de futbol, el triomf d'un gol a 4 al camp del Galatasaray.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera informa que el període d'exposició pública del cens electoral amb motiu de les eleccions generals, que se celebraran el proper diumenge 29 de novembre d'enguany, serà del 12 al 19 d'octubre. Atès que el 12 d'octubre és festiu, els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin podran consultar les llistes provisionals del cens electoral del dimarts 13 d'octubre al dilluns 19 d'octubre de 2026, amb dos inclosos. Per realitzar la comprovació i presentar reclamacions, si s'escau, durant aquest termini, cal personar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana OAC de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda, i presentar el document nacional d'identitat DNI, el passaport o el permís de conduir. D'altra banda, ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. La petició es pot fer fins al dijous 19 de novembre inclòs, tant per internet com presencialment al web o qualsevol oficina de correus d'Espanya. Per fer el tràmit en línia cal acreditar la identitat mitjançant signatura electrònica. Dilluns 9 de novembre començarà l'enviament de la documentació als electors i dimecres 25 de novembre serà l'últim dia per dipositar el vot per correu. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Infància.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria d'Infància, s'impulsa un nou grup d'acompanyament a la criança anomenat Arrels, adreçat a mare mares i pares amb infants d'entre 1 i 3 anys. Aquesta iniciativa ofereix un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre famílies, conduït per una professional especialitzada. Amb Arrels es vol donar continuïtat a l'acompanyament iniciat amb la Llavor i oferir a les famílies d'Abrera un espai de trobada, escolta i suport durant els primers anys de vida dels seus infants. El grup té com a objectiu acompanyar les famílies en aquesta etapa vital, fomentant l'intercanvi d'experiències, el suport mutu i la creació de vincles entre les persones participants. Escoltem Esther Reales, tècnica d'igualtat a l'Ajuntament d'Abrera.
5: Amb la voluntat de poder continuar acompanyant a les famílies més enllà del primer any de vida dels seus nadons, tal com ja portem realitzant amb l'espai familiar de la Llavor, es proposa aquest nou grup per famílies amb infants en l'etapa 2 a 3 anys. Aquesta etapa està plena de grans descobertes i transformacions, tant pels infants com per les seves famílies. És un moment en què apareixen nous reptes, preguntes i necessitats, i en la qual continuar sentint-nos acompanyades i en xarxa pot esdevenir un gran suport. Arrels és un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre mares i pares i conduïda per una professional on poder donar sentit als processos propis d'aquest moment vital i acompanyar-los des d'una mirada respectuosa i conscient.
4: Les sessions es duran a terme a l'Escola Bressol Municipal Montpetit en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. L'activitat és gratuïta i per participar-hi cal formalitzar la sol·licitud d'inscripció mitjançant instància a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Esther Reales explica les qüestions que s'abordaran.
5: Si la Llavor representa l'inici de la vida, Arrel simbolitza tot allò que es va consolidant: la identitat, la seguretat, els vincles i les bases que permetran als infants créixer amb confiança. D'aquesta manera, al llarg de les trobades abordarem qüestions com l'acollida de les emocions, les primeres separacions, com la reincorporació laboral o l'inici de l'escola Bressol, els límits que cuiden i afavoreixen la llibertat, l'autonomia real, la construcció de la identitat, la relació amb el propi cos, els processos d'autoregulació com l'alimentació, la son, el control d'esfínters o deixar el xumet, així com el contacte i la socialització entre infants. També s'hi acollirà tot allò que implica l'aventura de criar: els dubtes, les vivències, la diversitat familiar i la importància de sostenir-nos mútuament fent xarxa i tribu.
4: Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb la regidoria d'infància al telèfon 93 770 29 11 o bé escriure al correu electrònic infancia@abrera.cat.
0: Abrera Informació, animals de companyia.
4: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. Amb motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els nostres animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'octubre, si censes el teu gos o gat Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir-ne existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també dimarts i dimecres de 2 quarts de 5 a 7 de la tarda. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
1: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: se puede querer.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
2: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
1: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
2: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
1: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
2: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
3: Entre tots i totes, fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: A chatarrero del amor.
6: Chatarras Cao. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras Cao. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras Cao. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras Cao.
5: Chatarrero del amor.
7: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pelet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
8: ¿Vols més clients? ¿Vols més visibilitat?
9: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
8: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
9: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
8: Si tens un negoci a la comarca,
9: aquest és el teu moment.
8: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya, segons el sindicat Unió de Pagesos, han protestat avui al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i de fertilitzants, que fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions, una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
2: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit, perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
1: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà a la normalitat el servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. Escoltem el nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona.
3: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa, i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte al mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. I la Fira d'Operació Girafeina més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb una segona edició i una participació rècord. 44 empreses, 162 ofertes de feina i 439 vacants. La convocatòria ha registrat més de 1.500 persones inscrites i ha generat cues llargues a l'exterior del Mercat Vell per accedir al recinte. I acabem parlant d'Oques Grasses, que ha batut un rècord, en aquest cas d'escoltes a Spotify. Segons dades de la plataforma, una cançó del grup, Sort de tu, ha arribat per primer cop al top 10 entre els usuaris de l'àrea de Barcelona. La setmana del 2 al 8 d'octubre es va situar...
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera celebrarà del proper dilluns 19 al dissabte 24 d'octubre una nova edició de la Setmana de la Lactància Materna amb xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. L'objectiu principal de la commemoració de la Setmana de la Lactància Materna és promoure la importància de la lactància i brindar informació i suport a les mares i famílies en relació amb aquest tema tan rellevant per a la salut i el benestar dels més petits i petites. Esther Reales és la tècnica d'Igualtat i Feminisme a l'Ajuntament d'Abrera.
5: La Setmana de la Lactància Materna s'ha consolidat com una proposta per compartir coneixement, sensibilitzar la ciutadania i generar xarxa entre professionals i famílies, contribuint a una cultura que afavoreixi una lactància informada, respectada i acompanyada. Així doncs, al llarg de la setmana s'han programat xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. El programa combina continguts relacionats amb la lactància materna amb altres aspectes vinculats a la cura, l'alimentació i el benestar dels nadons durant els primers mesos de vida, amb l'objectiu d'oferir informació rigorosa, resoldre dubtes i proporcionar eines útils en aquesta etapa.
4: La programació inclou propostes sobre alimentació saludable dels nadons, primers auxilis, jocs en família, ball en porteig i contes per als més petits. Una de les novetats d'enguany és la posada en marxa d'Arrels, un nou grup d'acompanyament a la criança adreçat a famílies amb infants d'entre 1 i 3 anys. Les trobades d'aquest nou espai es faran els dilluns a la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, amb l'objectiu d'oferir a les famílies un espai per compartir experiències mares resoldre dubtes i abordar els reptes de la criança. Reales convida tothom a participar-hi d'aquestes activitats programades.
5: Les convidem a poder participar de les diferents propostes perquè són molt variades, tenen opcions com són xerrades i tallers sobre temàtiques molt útils, que sempre generen interès per part de les famílies i que oferiran molt bon acompanyament i informació rigorosa de la mà de grans professionals, així com també propostes més lúdiques per gaudir amb els nostres infants a l'hora que fem xarxa entre famílies.
4: Algunes de les activitats programades requereixen inscripció prèvia. Les famílies interessades poden consultar tots els detalls al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Igualtat. Feminismes.
4: I continuem parlant de lactància materna. Ara posem el focus a la donació de llet, un gest solidari que pot ajudar a salvar la vida dels nadons més vulnerables. La llet materna donada és un recurs essencial per als nadons prematurs i els infants amb patologies greus que no poden rebre la llet de la seva pròpia mare. Així ho ha explicat Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, en declaracions a Ràdio Brera.
6: El Banc de Llet Materna té com a objectiu principal recollir llet de les mares que estan allatant els seus nadons, perquè els nadons prematurs que estan als hospitals amb alguna patologia greu doncs puguin rebre aquest aliment tan important, no?, pel bon desenvolupament de qualsevol nadó. S'ha demostrat que la llet materna és el millor aliment que li podem donar als nostres fills, no?, en el moment del naixement, i per això els prematurs, no?, aquells nadons que neixen abans de temps o amb alguna patologia, el millor aliment que poden rebre és aquesta llet materna. En els casos en què la seva mare, per alguna raó, no el pot allatar, el millor que podem fer és poder-li proporcionar aquesta llet, que només la podem aconseguir d'aquestes mares, no?, que tenen un excedent de llet, donen aquesta llet i realment pues, donen molt bons resultats amb aquests nadons prematurs que tenen moltes necessitats.
4: La donació és voluntària i es pot fer quan la lactància de la mare ja està ben establerta i disposa de prou llet per alimentar el seu propi nadó. A més, la quantitat que es dona s'adapta a les possibilitats de cada mare. Hernández explica qui pot donar llet materna.
6: El primer requisit és tenir excedent de llet, no?, perquè el que sempre diem és que les mares que siguin donants de llet, primer han de tenir llet pel seu nadó, per suposat, perquè és el que ha de tirar endavant, no?, i després pues, tenir un excedent de llet que també no els generi un estrès, no?, a l'hora d'estar recollint llet. Allò de, ostres, que no en tinc i vull donar i no puc. No, o sigui, han de ser mares que ja tinguin establerta, ben establerta el seu allatament i vegin que, bueno, que el seu nadó no necessita tanta llet, la puguin guardar i ens la puguin donar al banc de llet perquè després nosaltres la puguem distribuir a aquells hospitals que la necessiten. Ja els donem primer a les mares unes indicacions per fer la recollida de forma el més segura possible, no?
4: Les dones d'Abrera interessades a fer-se donants poden obtenir informació a l'Hospital de Martorell trucant al 93 774 2020 extensió 53 103 per concertar una cita. També poden contactar amb el Banc de Sang i Teixits al 93 557 35 66. Des del Banc de Sang i Teixits recorden la importància de donar a conèixer aquesta iniciativa solidària, ja que qualsevol donació pot contribuir a millorar la salut dels nadons que més ho necessiten. Podeu consultar el detall de la Setmana de la Lactància Materna 2026 d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control. De 5 a 7, en directe, Jordi Busquets et porta Music. Dues hores 100% música. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Obrera. La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb Jordi Busquets.
7: Vinga, doncs som-hi, que ja som dimecres. Comencem el Music d'avui. Comencem tot just ara mateix. Des d'ara fins les 7 de la tarda, salutacions ben cordials de Jordi Busquet, dos horetes de música, música i res més que música. Comencem amb Anthony and the Camp, i aquest és el What a Like, una de les grans produccions del John Jelly. Benvenides.

Doncs com comentàvem en la producció de John Jelly Bean Benítez amb aquell World Alec, era Anthony and the Camp. Va, més cosetes. Comença a sonar aquest You and I Together del remix de John Morales, d'aquesta producció de la venda

0: Doncs el ritme dels The Train i una de les seves clàssiques com és aquest Keep On. Avançant aquesta primera hora del Music, avui que són dimecres 23 de setembre. Com tots els dimecres, la música no falta. Amb el Music, amb Jordi Bosquet. Vinga, 4 consellets i tot seguit més música.
1: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida. Portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
2: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
3: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control. De 5 a 7, en directe. Jordi Busquets et porta Music. Dues hores 100% música. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Abrera. La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb Jordi Busquets.
0: Vinga, doncs som-hi, que ja som dimecres. Comencem el Music d'avui. Comencem tot just ara mateix. Des d'ara fins les 7 de la tarda, salutacions ben cordials de Jordi Bosquet. Dos horetes de música, música i res més que música. Comencem amb Anthony and the Camp. I aquest és el What a Like, una de les grans produccions de John Jelly. Bienvenides.

Doncs com comentàvem, la producció de John Jellybean Benítez amb aquell World Alike era Anthony and the Camp. Va, més cosetes. Comença a sonar aquest You and I Together del remix de John Morales, d'aquesta producció de la venda

0: Doncs el ritme dels D-Train i una de les seves clàssiques com és aquest, Keep On. Avançant aquesta primera hora del Music, avui que són dimecres 23 de setembre. Com tots els dimecres, la música no falta. Amb el Music, amb Jordi Bosquet. Vinga, quatre consellets i tot seguit més música.
1: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Bosquet.
0: Ara es quedem amb Donald Fagen, una de les seves grans produccions, EGE. I en 8 minuts ja, 2:15 de 6 de la tarda.

doncs era Donald Fagen amb aquest Ishi. Marcant el punt pràcticament de 6:15 de la tarda. Va, més cosetes aquí al Music d'avui.

doncs, la producció de la Hazeldine, la creadora del Hershey amb aquest Jealous Love des d'un àlbum titulat Evergreen, sempre verd. De fet, el vinil és de color verd, eh? Més coses, ara una de... Doncs aquí tenim una de MP Ball. Aquest és el Moving On Up en 5 minuts. Arribarem al punt de 3 quarts de 6 de la tarda. Avançant al music d'avui, que som dimecres.

producció d'En People amb aquest Moving On Up. Un parell de minuts i arribarem a 3:15. Vinga, ara més cosetes. Aquí tenim a Robin S i el seu Showing Up. Aquí tenim el Show Me Love de Robin S.

que ara ens quedarem amb la versió que es van marcar els Deidad del clàssic de Dan Harmon, com era aquest Green Light My Fire.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la notícia com una victòria clara de l'independentisme.
2: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga. El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
1: I el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023 d'entre 18 i 19 escons, segons el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent, volem dir, suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana a Catalunya, que creixeria en escons entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se als 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats dels populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit a l'agressió que ha patit un metge al cap de Torelló aquest dimarts a la nit i ha dit que la investigació està en marxa i que els Mossos treballen per detenir l'agressor, i ha assegurat que li caurà tot el pes de la llei. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat la víctima aquesta tarda, que es troba ingressada a l'Hospital de Vic després de ser operada d'urgència, i ha dit que s'ha recuperat amb facilitat i ràpidament. I ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra aquesta tarda també al barri de la Mariola de Lleida, on han acudit per retornar una menor que s'havia escapat d'un centre de menors. Quan la policia ha arribat al lloc on es trobava la jove, aquesta ha reaccionat violentament i agredit, donant un cop a la cara a una mossa d'esquadra. Per aquest motiu ha acabat sent detinguda per atemptat contra un agent de la policia. El dispositiu, format per diverses patrulles i furgonetes de l'ARRO, ha despertat molta expectació entre els veïns.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 del matí al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el camp a través dels següents canals: essencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
0: Abrera Informació, Acció social.
4: Drets de la ciutadania.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena s'impulsa un taller de música inclusiva, TAMI, adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el proper mes de novembre a l'aula de música de l'Escola Josefina Ibáñez. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
3: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 6:45 a 6 de la tarda o de 6 a 7:45 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena amb l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984 de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera i per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el proper dilluns 19 d'octubre amb sessions setmanals en horari de 3 a 4:45 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. Altre mitjà de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027 dirigit a persones de més de 60 anys. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera. A més, el Molki Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2:45. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-85-67-79. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Milán Salcedo Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Els dimecres a la tarda.

0: Music. Music. Dues hores 100% música. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Obrera. La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb Jordi Busquet.
1: Vinga, amb actualitzant notícies i informacions, tot just quan passen aquests 10 minutets de les 6 de la tarda, arrenquem segona horeta. Versió del Please Don't Go, que es van marcar als W, allà per l'any...

era el Please Don't Go. Vinga, més cosetes, ara Lionel Richie, My Destiny. Caminant cap a un quartet de set,

0: traducció de Rosala, i aquest era la You're Ready to Fly. Preparat per volar? Doncs vinga, volem amb la Publi.
1: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
2: 93-770-2963.
3: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
4: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
3: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
4: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
3: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
4: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
2: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Una miqueta de The Cure. Ja ens quedarem amb aquest Friday I'm in Love. Caminant cap al punt de 2:15 de 7 de la tarda.

més coses de l'any 91. Aquí tenim aquesta dels YouTube, directament des de l'Actum Baby, el tema que donava obertura a l'àlbum i la gira, The Fly. 5 per sobre 2 quarts, avançant el music d'aquesta tarda.

Doncs ara es diu tu i aquest mític de Fly des de l'Àtom. Ara es compten claus, es porten aquest Mr. Jones. Aquest 14 d'octubre, aquest dimecres, en directe des del Music, amb Jordi Bosquet.

0: Va, més coses. Exaurint els darrers minutets del music d'avui, ara una...
1: Ladies and gentlemen,
0: dels US Tree,
1: as you know, we have Cantaloupe. Special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

My Rutherford i els seus mecànics, My Gandhi Mecànics, i una de les grans clàssiques com és aquest Over My Shoulder. Vinga, més cosetes, els Nightcrawlers arriben ara amb aquest Push the Feeling On. Vull dir notets i això s'acaba, eh? Però tornem el proper dimecres. De moment, temps per un parell de cosetes.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Doncs vinga, marxem amb els nou dubs d'aquest Just Aquell. Que vagi bé el proper dimecres.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Avui s'ha fet públic la primera enquesta del CIS de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP amb un 34% d'intenció de vot. Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3%, en perdria 6. Esquerra seria la sisena força a l'Estat amb un 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 el 43,2% dels sufragis. Precisament parlant en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una important fractura electoral, sobretot a les demarcacions petites. Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
2: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no?
1: Per cert, que guanyem Badalona, ha escollit l'activista Marcel Vivet com a candidat a l'alcaldia badalonina a les eleccions municipals de maig de 2027. La formació ha presentat aquest dimecres la candidatura en un acte al Parc de Calarnús i ha apostat per un relleu generacional després de l'etapa encapçalada per l'exalcaldessa Dolors Sabater. Vivet, badaloní i professor de secundària, va ser condemnat a 5 anys de presó per la protesta Holi contra el sindicat policial Jusapol el 2018 i més tard va ser amnistiat. I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la IA a l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet sota el títol Innovació a la comunicació pública local. La jornada, això sí, ha deixat més preguntes que respostes. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes a la 75a edició dels Premis Planetes. El guardó enguany, amb rècord de participació, 1.424 novel·les.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Abrera celebrarà del proper dilluns 19 al dissabte 24 d'octubre una nova edició de la Setmana de la Lactància Materna amb xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. L'objectiu principal de la commemoració de la Setmana de la Lactància Materna és promoure la importància de la lactància i brindar informació i suport a les mares i famílies en relació amb aquest tema tan rellevant per a la salut i el benestar dels més petits i petites. Esther Reales és la tècnica d'Igualtat i Feminisme a l'Ajuntament de Abrera.
4: La Setmana de la Lactància Materna s'ha consolidat com una proposta per compartir coneixement, sensibilitzar la ciutadania i generar xarxa entre professionals i famílies, contribuint a una cultura que afavoreixi una lactància informada, respectada i acompanyada. Així doncs, al llarg de la setmana s'han programat xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. El programa combina continguts relacionats amb la lactància materna amb altres aspectes vinculats a la cura, l'alimentació i el benestar dels nadons durant els primers mesos de vida, amb l'objectiu d'oferir informació rigorosa, resoldre dubtes i proporcionar eines útils en aquesta etapa.
3: La programació inclou propostes sobre alimentació saludable dels nadons, primers auxilis, jocs en família, ball en porteig i contes per als més petits. Una de les novetats d'enguany és la posada en marxa d'Arrels, un nou grup d'acompanyament a la criança adreçat a famílies amb infants d'entre 1 i 3 anys. Les trobades d'aquest nou espai es faran els dilluns a la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit amb l'objectiu d'oferir a les famílies un espai per compartir compartir experiències, resoldre dubtes i abordar els reptes de la criança. Reales convida tothom a participar-hi d'aquestes activitats programades.
4: Les convidem a poder participar de les diferents propostes perquè són molt variades, tenen opcions com són xerrades i tallers sobre temàtiques molt útils, que sempre generen interès per part de les famílies i que oferiran molt bon acompanyament i informació rigorosa de la mà de grans professionals, així com també propostes més lúdiques per gaudir amb els nostres infants a l'hora que fem xarxa entre famílies.
3: Algunes de les activitats programades requereixen inscripció prèvia. Les famílies interessades poden consultar tots els detalls al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Igualtat. Feminismes.
3: I continuem parlant de lactància materna. Ara posem el focus a la donació de llet, un gest solidari que pot ajudar a salvar la vida dels nadons més vulnerables. La llet materna donada és un recurs essencial per als nadons prematurs i els infants amb patologies greus que no poden rebre la llet de la seva pròpia mare. Així ho ha explicat Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, en declaracions a Ràdio Brera.
5: El Banc de Llet Materna té com a objectiu principal recollir llet de les mares que estan alletant els seus nadons perquè els nadons prematurs que estan als hospitals amb alguna patologia greu doncs puguin rebre aquest aliment tan important, no?, pel bon desenvolupament de qualsevol nadó. S'ha demostrat que la llet materna és el millor aliment que li podem donar als nostres fills, no?, en el moment del naixement, i per això els prematurs, no?, aquells nadons que neixen abans de temps o amb alguna patologia, el millor aliment que poden rebre és aquesta llet materna. En els casos en què la seva mare, per alguna raó, no el pot alletar, el millor que podem fer és poder-li proporcionar aquesta llet, que només la podem aconseguir d'aquestes mares, no?, que tenen un excedent de llet, donen aquesta llet i realment pues, donen molt bons resultats amb aquests nadons prematurs que tenen moltes necessitats.
3: La donació és voluntària i es pot fer quan la lactància de la mare ja està ben establerta i disposa de prou llet per alimentar el seu propi nadó. A més, la quantitat que es dona s'adapta a les possibilitats de cada mare. Hernández explica qui pot donar llet materna.
5: El primer requisit és tenir excedent de llet, no?, perquè el que sempre diem és que les mares que siguin donants de llet, primer han de tenir llet pel seu nadó, per suposat, perquè és el que ha de tirar endavant, no?, i després pues, tenir un excedent de llet que també no els generi un estrès, no?, a l'hora d'estar recollint llet. Allò de, ostres, que no en tinc i vull donar i no puc. No, o sigui, han de ser mares que ja tinguin establerta, ben establerta el seu alletament i vegin que, bueno, que el seu nadó no necessita tanta llet, la puguin guardar i ens la puguin donar al banc de llet perquè després nosaltres la puguem distribuir a aquells hospitals que la necessiten. Ja els donem primer a les mares unes indicacions per fer la recollida de forma el més segura possible, no?
3: Les dones d'Abrera interessades a fer-se donants poden obtenir informació a l'Hospital de Martorell trucant al 93 774 2020 extensió 53 103 per concertar una cita. També poden contactar amb el Banc de Sang i Teixits al 93 557 35 66. Des del Banc de Sang i Teixits recorden la importància de donar a conèixer aquesta iniciativa solidària, ja que qualsevol donació pot contribuir a millorar la salut dels nadons que més ho necessiten. Podeu consultar el detall de la Setmana de la Lactància Materna 2026 d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat. I escoltar-te tu.

Molec? T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: millor.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La defensa de Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que li apliqui ja la llei d'amnistia. L'expresident de la Generalitat ha presentat l'escrit que reclamava al Tribunal a les parts després de la sentència del Tribunal Constitucional que dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el recurs contra la no aplicació de l'amnistia. La defensa de Puigdemont recorda que els fets pels quals el Suprem evita aplicar la mesura de gràcia a l'expresident, un presumpte delicte de malversació argumentant un enriquiment dels líders sobiranistes per haver pagat amb diners públics les despeses del procés, són els mateixos que el Constitucional sí considera amnistiables. I la dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada d'en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte al mes, el mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%. UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
2: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta salaris.
1: I la Comissió Marítima Federal dels Estats Units ha proposat aquest dimecres a l'administració de Donald Trump que imposi una taxa de $200,000, el que serien uns 180.000 euros, per viatge als vaixells amb bandera espanyola i limitar l'entrada a mercaderies procedents d'Espanya. La mesura arriba després que l'organisme hagi conclòs que el govern espanyol ha denegat l'accés a ports espanyols a determinats vaixells nord-americans presumptament vinculats al transport d'armes amb Israel. I Agricultura rebaixa 2 els casos de febre del Nil Occidental detectada en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà. Primer es van confirmar 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, una cadascuna. És el primer cas confirmat de malaltia en èquids a la demarcació de Lleida des d'octubre de 2020. I la Barema ha tancat la campanya de 2026 amb més de 350 milions de quilos de raïm, un 3,6% més que l'any passat. Un cop acabada la major part a Catalunya, l'Institut Català del Vi, l'Incaví, ha confirmat la recuperació de la producció, tot i que les xifres finals s'han situat, això sí, diu, per sota de les expectatives que es plantejaven després d'una tardor i un hivern amb precipitacions força abundants.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Ei, estàs a la radio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmy Lou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye. Mark Knopfler i Emmylou Harris. Junts i en viu.

Marc Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adéu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Marc Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

0: Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però bueno, va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu.
1: Thank you very much.
0: Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer 2 anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que otro muerda el polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultats. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another one beats the dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, el carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando. I fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

0: Per sort, hi vam estar i molt a prop d'ell. En aquella ocasió, el 1988, al Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir: existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe, al 1999, a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal, el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gang. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

Sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu Gloria.

0: estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directes amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La defensa de Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que li apliqui ja la llei d'amnistia. L'expresident de la Generalitat ha presentat l'escrit que reclamava al Tribunal a les parts després de la sentència del Tribunal Constitucional que dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el recurs contra la no aplicació de l'amnistia. La defensa de Puigdemont recorda que els fets pels quals el Suprem evita aplicar la mesura de gràcia a l'expresident, un presumpte delicte de malversació argumentant un enriquiment dels líders sobiranistes per haver pagat amb diners públics les despeses del procés, són els mateixos que el Constitucional sí considera amnistiables. Més temes. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, assegura que està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies, abans que arribi les eleccions generals del 29N. Després de reunir-se amb els alcaldes a 10 municipis del Vallès Oriental, els més afectats per les pluges, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà un obstacle.
3: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per episodi de protecció civil, que és doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. Estem treballant l'àmbit, evidentment, doncs, que ens arriba en quant a temps. Doncs, pel tema de les eleccions doncs, no facilita, però tot i així això no serà un obstacle. I estem treballant en aquest àmbit.
2: Precisament avui l'Ajuntament de Granollers ha anunciat que crearà un fons de 4 milions d'euros per pagar part de la recuperació de la ciutat i demà obrirà una oficina per centralitzar necessitats dels afectats. Encara sobre aiguats, hem sabut que un estudi de la Universitat Autònoma determina que 80.000 veïns del Besòs estan exposats a riuades. La investigació apunta que gairebé el 24% de les famílies que viuen en zones en risc d'inundacions a tocar del Besòs es troben en risc de pobresa. Recordem que fa uns dies el cabal del Besòs va arribar als 937 metres cúbics per segon al seu pas per Santa Coloma. I els líders de la Unió Europea es reuniran demà i divendres a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcat per la crisi migratòria a Ceuta i les negociacions pel proper pressupost pel període 2028-2034. Demà debatran la proposta dels comptes feta per la presidència de Torn, que és d'Irlanda. I tot i que queden 4 dies per certamen, la directora de la Fundació Festival de Cinema de Sitges diu que han trencat un sostre, ha crescut la recaptació un 6% de venda d'entrades i s'ha passat del milió d'euros.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Aquest programa que us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Abrera 107.9, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz. Com deia el nostre amic Sifu, a ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Sifu. Aquí Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I avui, de nou un programa dedicat al jazz que es fa a Itàlia i per això escoltarem tres projectes de discogràfiques amigues i els seus artistes músics, com són la discogràfica Camp Jazz i el disc Close to Mars amb Taylor, Danielson i Franz, de Notami Jazz i el disc Africalia de Rossi Ansekini i de A.MA Records i el disc Secret Garden de Bracco Poeti Siomeri featuring Matt Renzi i doncs també avui amb un microconte de Carme de la Fuente. Comencem el programa amb el disc publicat per Camp Jazz i disc Close to Mars amb Taylor, Danielson, Franz. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a John Taylor piano, Paul Danielson contrabaix i Martin Franz bateria. Tota la música és de John Taylor, excepte el tema nou, que és de Kenny Wheeler. Doncs quin goig poder escoltar aquesta meravella de treball recuperat per la gent de Camp Jazz, un disc emblemàtic sobre la figura de John Taylor i insignes companys. Un treball en l'ona dels que feia també el Svensson Trio, però amb el personal segell de Taylor. El projecte segueix un tarannà determinat, tots els temes guarden una relació entre ells, és l'esperit del títol del disc, Prop de Mart. I no és que la música sigui estratosfèrica, com a vegades dic, Close to Mars ens situa en un entorn melòdic farcit de ritme, sovint trencat gràcies a la gestió de Martin a la bateria i al contrabaix de Danielson amb dos traspassats, com també en John, ell, el 2015. D'altres temes amb un pèl més de tempo són els dos primers tracks, Obstinate i Summer, el primer amb un obstinato de la mà esquerra fent aquest motiu recurrent i principal i començant delicadament, el segon ja amb un tarannà rítmic, melòdic i harmònic d'entrada força interessant. Val a dir que aquests dos aspectes darrers ho aplico a tots els temes del disc i per això mateix els escoltarem en aquests dos temes seguits, Obstinate i Summer, de John Taylor.

I quins dos temes més interessants que acabem d'escoltar, on l'aspecte rítmic ha estat també molt important. És clar que amb dues melodies i els aspectes harmònics han definit també els temes. La mort del pianista John Taylor el 2015 va privar el jazz britànic d'un dels seus exponents més singulars, un improvisador i compositor que combinava amb seguretat formes folklòriques i clàssiques amb un enfocament propi i poc convencional del swing. Tanmateix, el llegat discogràfic de Taylor, ja de per si considerable, no és estàtic. Close to Mars és un enregistrament en trio realitzat a Ludwigsburg el 2006 i publicat ara per Camp Jazz, el segell que Taylor va triar durant l'última i molt creativa dècada de la seva vida. Acompanyat pel veterà contrabaixista Paul Danielson i per Martin Franz, un bateria d'una musicalitat excepcional, tots dos malauradament traspassats, una altra prova del pas del temps. Taylor interpreta 8 composicions originals i una del seu difunt amic Kenny Wheeler. Aquest disc no només farà les delícies dels seus seguidors de sempre, sinó que també donarà a conèixer la seva obra a una nova generació que no va tenir l'oportunitat de veure'l actuar. No es tracta encara d'una publicació històrica, però sí d'una important i agradolça. Close to Mars ens mostra John Taylor en la plenitud de la seva maduresa, familiar però alhora audaç. Això ens ha dit Brian Morton. I ves per on que el tema més vital és el darrer, per això mateix ja els deixarem d'escoltar en aquest gran tema del seu gran amic Kenny Wheeler, anomenat Ever After.

0: I és sorprenent tema de Wheeler que Taylor va voler incloure en aquest disc, i no ens estranya, no, per la seva modernitat i amb una mica més de vitalitat que els seus propis. Gran tema per ja deixar-los escoltar, o sigui que moltes gràcies, Masters, que al cel estigueu, John Taylor, Paul Danielson i Martin Frentz, que al cel hi sigueu. Doncs, després d'aquestes meravelloses músiques, sembla un bon moment per escoltar el microconte de Carme de la Fuente.
1: Durant anys, el jardiner havia intentat posar ordre al jardí. Havia retallat les branques que s'allargaven massa, separat les flors que creixen massa juntes i arrencat les males herbes abans que tinguessin temps de demostrar que també sabien florir. Fins que va sentir la música entre les fulles. Era una conversa de notes que s'aproximaven sense arribar a tocar-se i de ritmes que semblaven desobeir el vent. Llavors, les roses blaves s'enfilaven pels murs. Les heures havien envaït els camins. I al costat de la font seca, una flor desconeguda obria els pètals de la llum. I sota els seus peus podia sentir el moviment lent de les arrels. Va deixar les tisores a terra i va acostar l'orella a la terra. Encara hi havia música. Potser sempre hi havia estat. Per primera vegada, el jardí conversava explicant-li que totes les flors són especials i necessàries per l'harmonia.
0: Gràcies, Carme, per explicar-nos-ho sempre amb la teva poètica i càlida veu. I seguim el programa amb un altre d'aquests discos publicats a Itàlia, i ho farem amb el disc de A.M.A. Records, publicat el 3 de juliol de 2026, i disc Secret Garden de Enrico Bracco, Francesco Poetti, Armando Sciometti, featuring Matt Renzi. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Enrico Bracco, guitarra, Francesco Poetti, baix elèctric, Armando Sciometti, bateria, i Matt Renzi, saxo tenor. Temes 1, 5, 7 i 8 compostos per Francesco Poetti, temes 2, 4, 5 i 6 compostos per Enrico Bracco i el tema 3 d'Irving Berlin. I ves per on que aquest disc és un disc que respira delicadeses extremes per la calidesa de les seves músiques. Bracco i Poetti signen unes composicions que parlen de la seva delicada manera d'entendre la música, almenys en aquest darrer disc. Tots els temes tenen més o menys un tarannà plàcid de tempo tranquil, tot i notar-se el groove que hi ha als temes, allò que fa que el tema camini, que em diu sempre la meva filla Marina. Així de delicats hi tenim temes com Flau i Finestrel, els que més. També Durante té aquests ritmes suaus i també Blue respira igual, però amb un pèl més de vitalitat. I per això ja els escoltarem en aquest darrer tema compost per Enrico Bracco, Blue.

I què em dieu d'aquesta meravella, oi? Una delícia de tema, de composició, d'interpretacions d'aquest trio de guitarra, saxo, tenor i bateria, formació un tant atípica. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: 23 Robadors Barcelona, Sunset Jazz Club Girona, Jamboree Jazz Club Barcelona. Al blog hi trobareu l'enllaç a la seva programació. I el trio Secret Garden és el fruit d'una col·laboració consolidada entre tres músics molt actius a l'escena jazzística italiana. El seu repertori inclou composicions originals d'Enrico Bracco i Francesco Poetti, que combinen a la perfecció gràcies al seu caràcter melòdic i a la seva profunditat expressiva. La seva escriptura posa un èmfasi especial en l'exploració harmònica i rítmica no convencional, sense perdre de vista la gran musicalitat i el caràcter cantable de les seves peces. La seva música s'inspira en diversos corrents estilístics, des de l'ambient jazzístic de Nova York fins a les atmosferes més etèries d'influència europea, passant pel repertori de la gran tradició jazzística, amb una referència especial a l'estil cool de Lenny Tristano. No és casualitat que hagin decidit incloure, a més de l'estàndard How Deep Is the Ocean d'Irving Berlin, Contrafax, basats en la inspiració melòdica i harmònica de temes com Stella by Starlight i All the Things You Are. L'àlbum es veu enriquit per la presència del saxofonista nord-americà Matt Renzi, un músic d'estil molt personal amb qui els tres líders del grup han col·laborat en diverses ocasions. I doncs ja els acabarem d'escoltar en el magnífic tema de Francesco Poetti anomenat Surf.

I sí que aquest tema és un palet més vital i amb quin swing que l'han fet més increïble gràcies al walking del baixista Poetti, ell també el compositor. I quina sort d'haver pogut comptar amb el saxo tenor americà Matt Renzi, que pel cognom deu tenir arrels italianes, ideal tema per ja deixar-los d'escoltar. O sigui que felicitats, nois, Enrico Bracco, Francesco Poetti, Armando Sciometti i, esclar, que Matt Renzi. I ja acabarem el programa d'avui amb el darrer disc publicat per Notami Jazz el 6 de juny de 2026 i disc Africalia de Mike Rossi en Roberto Cecchini, enregistrat en directe. I aquí tenim a Mike Rossi, saxo tenor, saxo soprano, flauta, Roberto Cecchini, guitarra elèctrica, guitarra acústica i efectes. I com més endavant escoltareu i entendreu, el duo Africalia ve de la llarga col·laboració entre dos músics, l'un italià en Roberto i l'altre sud-africà en Mike Rossi, un duo de guitarra i saxos gens habitual però que inclou ja els aspectes de l'harmonia i ritme per la guitarra i de la melodia del saxo també la guitarra. Dels sistemes del disc, recordeu que és una gravació en directe, n'hi ha un que sobrepassa els 13 minuts i segon track Mente Sovrana, el qual incorpora molts canvis. Ara ve un dels més dolços de tempo i de melodia, és el que Mike interpreta el saxo soprano amb una melodia que et posa la pell de gallina i anomenat Il Mentecatto, i tema de Roberto. Un altre amb aquest tarannà de tempo delicat és Buongiorno Le Marche, un tema de Mike i que aquest toca amb el saxo tenor, tema que va agafant corpulència, la del so del saxo tenor. I sí que també hi varen incorporar un tango titulat així mateix amb Mike amb el saxo soprano, ja fent la melodia a l'inici i posterior improvisació. Roberto ho farà després. I ves per on que varen fer un blues amb el qual obren la llista de temes en aquest disc i tema anomenat Forty Club. I per això, i perquè és un gran tema, ja els començarem a escoltar en aquest tema del saxofonista Forty Club de Mike Rossi.

0: Grazie a tutti.
1: I que bo haver-los escoltat en aquest magnífic tema, tot plus i magnífiques improvisacions, amb el guitarrista fent també la línia de baixos i la rítmica, a la vegada mentre que Michael Saxo tenor desgranava un reguitzell de notes, i que és subtil el solo del guitarrista Roberto. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Fresh Sound, Temps Record, Yucali, Underpool, etc. Els enllaços els trobareu al blog. I el duo africà li representa un diàleg sonor que fusiona el jazz contemporani i la improvisació espontània amb influències culturals africanes i italianes. La seva sinergia neix d'un vincle profund entre Itàlia i Sud-àfrica, una relació que ha evolucionat amb el temps fins a convertir-se en una amistat fraternal. Aquesta publicació té una història de fons llarga i bonica. És una instantània musical del viatge que hem compartit al llarg dels anys. Des del 2012, quan en Mike em va convidar a Sud-àfrica per una sèrie de 22 concerts, la nostra col·laboració artística ha florit gradualment fins a esdevenir una amistat duradora. No hi ha un repertori únic i fix que defineix Africalia. Hem actuat arreu d'Europa i l'Àfrica en escenaris molt diversos, des de cicles de concerts i festivals fins a clubs, i sovint hem col·laborat amb els mons del teatre, la literatura i la fotografia. I ja només ens queda un tema un pèl més vital, i per això ja els deixarem d'escoltar en el tema anomenat, i nosaltres acabarem el programa d'avui amb aquest tema, el Soul Soul, de Mike Rossi, dedicat a Roberto Cecchini, amb una intro que hi ha al començament i em sembla que també al final.
2: So this is a mix of an African feel with American jazz, and it's titled Cozy Cozy, So So, So So. And dedicated to the most importante persona in Italia, mio fratello, dedicato to Roberto Cecchini.

Doncs ja heu escoltat la introducció que ha fet Mike Rossi, el qual li ha dedicat al seu amic italià Roberto Cecchini, magnífic tema de Rossi, el qual ens ha frapat pel potent so del seu tenor, i és clar que gran feina de Roberto a la guitarra fent la cosa rítmica i la solista improvisant tots dos, com hem escoltat avui. O sigui que ideal tema per deixar-los d'escoltar, i felicitats, nois, Mike Rossi i Roberto Cecchini. I nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron Barcelona, Nova Jazz Cava, Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 16 d'octubre, que tindrem el Panys Trio, amb Néter Calafati, guitarra manuix solista, Víctor Paradís, guitarra manuix solista, i el seu amic contrabaixista. Això serà a la Sala Xica a partir de les 10 del vespre, entrades a taquilla. Doncs ara sí, ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquí o al bloc del programa, que ja

Sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionar les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije bien clarito.
3: Permanece la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Ràdio Abrera. Són les 12. ¿Qué
1: hora
0: son,
1: mi corazón? Hora 23. Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, hora 23.
0: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en La Habana.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80. 90. 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: entrar dins de mi.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera. Són les dues. Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.